Yo minoritats en baralla, a boca de noi s'arallien. Quan les bitxes s'acaballen, a qui un dic que li heu parpallio, pren-lo per tot buts cap a gauix, cap a dret, pren-lo per tot buts sin vergonya calandret. L'alen i l'ujo que està cat segon d'un putz, patxi que patxoc du costat de Santa Cruz. Pren-lo per tot buts per anar cerca paratge, pren-lo per tot buts per anar aus en puntatge, sur los caminaus de la rua.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.